0: karanga mvezuru manyika mdevere muri munhu mumwe onde
1: En el fin de semana, súbele el volumen.